0: TR de Motions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademotions.com y celebra con nosotros.
1: El Seic Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
2: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser, vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic...

206 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser. En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.

0: Bona vesprada de divendres 26 de juny. Ja per fi divendres. Acabem una setmana amb un regust amarg perquè així a la Safor ja sabem que estan en alguns municipis en les festes patronals i estarem allí per apropar-vos-les a tots vostès. Però la mirada també està inevitablement a Venezuela. Ahir a aquestes hores parlàvem de 32 morts i 700 ferits pels terratremols que sacsejaven el país. Però avui ja sabem que la xifra ascendeix a almenys 235 morts i més de 4.000 ferits. Ahir parlàvem amb alguns veneçolans que viuen ací a la Safor i que ens traslladaven la seva evident preocupació, no només pels terratrèmols en si, sinó pels mitjans que allí són insuficients, com per exemple els sanitaris. Avui parlem de l'ajuda que ells d'ací, de la nostra comarca, fins allí, fins a Caracas. El bomber forestal Edgar Xavier Juan Perelló està organitzant un grup de bombers per anar fins allí. Edgar, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal, Celia?
0: Clar, esteu organitzant-se des de ja, no? En quin punt està esta organització, Edgar?
1: Pues és prou complex perquè el tema dels vols està sent complicat. Hi ha que entendre que Caracas ara mateix està col·lapsada, és l'aeroport principal i els vols que ixen des d'Espanya solen tindre la primera parada en Caracas, aleshores estan desviant-los a un aeroport secundari i és prou complicat ara mateix a trobar vols per arribar fins allí.
0: Uh-huh. Clar, vosaltres esteu buscant vols, però una vegada arribeu allí, què? Si aconsegueu arribar?
1: El que hem d'intentar és no fer una segona emergència. Hi ha que entendre aquesta tipologia d'emergències i de catàstrofes que passen. Els terratrèmols, tant com la Dana que va passar fa poc i els terratrèmols, són emergències que passen al llarg d'uns quants minuts, una hora, i en aquest moment tot el que es necessita ja està a disposició, ja es necessita en aquest moment. Aleshores, no és el mateix que una emergència que progressivament van incorporant-se mitjos. Què passa? Que tots els mitjos arriben alhora, tots arriben de colp, i hi ha una segona emergència que és saber organitzar aquests mitjos.
0: Mm-hmm. Clar, perquè sí que és de veres que no, en el cas de la Dana, que és el que tenim així més a prop, clar, el problema és que després arriba tantíssima gent que igual, en lloc d'ajudar, pues igual destorba un poc, no? Us podem trobar en aquesta situació?
1: Per aquesta situació, normalment, els equips d'emergència que actuem en aquestes emergències, en aquestes catàstrofes, estem baix uns epígrafes i baix uns criteris que tenim que ser autosuficients en el país durant una setmana, en quant al menjar, en quant al dormir, en quant a l'organització de les nostres tasques. Hem de ser autosuficients per a no generar una segona emergència. I després són els propis dispositius del país els que ens posem a disposició d'ells per a que ens organitzen ja les operacions sobre terreny.
0: Mm-hmm. Val, llavors, entonces, una volta arribeu allí, esteu a disposició d'algun agent local que vos diu què és el que heu de fer?
1: Aquesta és la part més important. És posar-nos a disposició d'un agent local que ens mane les operacions, que determine una àrea concreta de treball i que a partir d'ahí és la nostra zona de treball i en la que nosaltres anem a manejar-nos i anem a fer les primeres tasques de rescat.
0: Mm-hmm. Vosaltres ja teniu experiència, ara parlarem d'aquesta experiència, però Edgar, el més important, aquestes primeres hores després d'una catàstrofe, què és?
1: És recuperar víctimes. Tots els dispositius que es desplacen cap a aquestes zones des de tan lluny, des de països europeus, es desplacen per a buscar víctimes. Les primeres hores, i això ja dependrà, si voleu, després parlem i diferenciem diferents tipus de terratrèmols, les primeres hores...
0: Ui, Edgar, t'hem perdut. No sé si podem recuperar la connexió, ara. Edgar, ens escoltes? Ui, pareix que tenim problemes per a recuperar esta connexió. El que està clar és que tota l'ajuda que arriben aquests casos als països o als llocs que estan afectats, és important que s'organitzen i que cadascú sàpiga exactament quina és la tasca que ha de fer per no causar, com ha dit Edgar, aquesta segona emergència de col·lapse de gent i de no saber molt bé què és el que s'ha de fer. Per tant, pues, arribar allí i esperar ordres és el que farà este grup de bombers de la Safor, que s'estan organitzant precisament per això, perquè ahir a aquestes hores parlàvem de només 32 morts i ara ja sabem que són 235 almenys, perquè encara queden moltes zones per rastrejar, i més de 4.000 ferits. La veritat és que els vídeos i les imatges que ens arriben des d'allà són la veritat que catastròfiques, no? Com la mateixa paraula indica. Crec que ja tenim a Edgar a altra volta. Edgar, ens escoltes bé?
1: Sí, perfecte. Vale, s'ha quedat sense cobertura.
0: Sense cobertura. Vale, ens havíem quedat en això, en quina és la primera feina dels bombers, en aquest cas, en arribar a una catàstrofe, que és el que és clau en aquestes primeres hores.
1: Sí, la majoria dels equips d'emergència que es desplacen des de tan lluny a països com Venezuela o països d'un altre lloc, i l'ajuda que es brinda és per a trobar víctimes en vida. Uh-huh. I les 72 hores primeres són essencials per això. Si vols, després parlem un poc de la tipologia dels diferents terratrèmols que hi ha, però per les característiques de Venezuela concretes i per el tipus de construcció, crea una sèrie d'espais que donen peu a que hi hagi més víctimes durant més temps.
0: Uh-huh. Val, pues parlem d'aixes tipologies de terratrèmols que dius, Edgar. No sé, per exemple, la vostra experiència, quina és?
1: Recordareu el terratrèmol de Marroc, que va passar fa uns anys i en el que vam estar també. Són dos terratrèmols completament diferents pel material de construcció que tenen al Marroc, per el tipus de construcció i per les estructures que han col·lapsat. Són dos tipus de terratrèmol diferent. El primer, per a que es feu una idea tots imaginària, quan derrumba una casa en les zones que vam estar en Marroc, era una muntanya d'arena que pràcticament no deixava espais. En canvi, en Venezuela són estructures més sòlides que han col·lapsat i normalment veureu en les imatges que han caigut de costat o pagaven o pagar rere, i el que genera són una sèrie d'espais entre les pròpies estructures i entre encerts de la pròpia vivenda, com poden ser neveres o sofàs, que fan que durant un temps crucial doncs es pugui detectar aquestes víctimes, es pugui, amb aparells especialitzats, es puguen detectar tant els moviments com els sorolls per a poder localitzar-los. I després, amb ferramenta especialitzada, desescombrar per poder trobar-los.
0: Mm-hmm. Clar, això és la tasca primordial dels bombers, només arribeu allí, perquè vosaltres s'encarregueu també doncs, de que hi hagi aigua potable o de portar aliments, o això és unes funcions d'un altre grup?
1: Són tasques de tornar a la normalitat, són tasques que passen després dels rescats. La prioritat, com dia fa un moment, és la de rescatar víctimes. Una vegada rescatem víctimes, normalment els equips que anem per al rescate ja ens retirem i deixem pas ja a aquesta segon part, que és tornar a la realitat, a la normalitat, que és tindre aigua potable, retirada d'escombrais i donar habitatge a les persones que s'han quedat sense hogar i sense res. Mm.
0: Clar, suposa que de la vostra experiència del Marroc, no sé, com estàveu vosaltres allí?
1: En Marroc va ser, la veritat és que va ser totalment diferent, ja vos dic.
0: Ui. Pareix que tenim problemes de nou, Edgar, en la cobertura.
1: No, és completament diferent. Sí, tinc problemes en la cobertura ja fa un parell de dies que amb la companyia està. El Marroc va ser un país un poc diferent, tenen una cultura completament diferent i unes prioritats diferents. Marroc, per exemple, se li donava prioritat a la recuperació de cossos perquè per la seva cultura és important per a ells i així ho van fer. Però ni les carreteres són igual, ni les estructures que hi ha són igual, ni la població és la mateixa. I cada món, cada catàstrofe és una realitat completament diferent, i el que fem els equips d'emergència i el que estem especialitzats és en adaptar-nos a aquest país, en donar la menys feina possible i en ajudar al màxim possible a les prioritats d'aquest país.
0: Molt bé, Edgar, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns i estem pendents de si finalment podeu fer este viatge fins allí, fins a Caracas a ajudar. Moltes gràcies.
1: Molt bé. A vosaltres. Gràcies per tot.

0: I sona esta cançó ara perquè connectem directament amb el servei de salvament i socorrisme de la Creu Roja de Gandia en la platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera per allí?
1: Avui ara mateix ja tenim bandera verda. Un molt bon dia per venir a la platja, tot el cel despejat de núvols i una afluència que cada vegada puja més. Ara tindrem un 70% així en la platja Nord.
0: O sigui, que la gent ja comença a animar-se, eh? Estem ja acabant juny.
1: Sí, exacte, ja la gent, ja els xiquets no tenen col·le, ja es comença a veure la platja prou plena.
0: Molt bé, Òscar, doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos aquesta informació de primera mà des de la voreta de la mar. Moltes gràcies.
1: De res, adeu.
0: Nacho, anem a fer una cosa. Canviem ara directament de música.

0: dia de festa.
1: Sí, però bueno, això és molt important, que ja és dia de festa, que faci calor o fred.
0: Escolta, heu recorregut el poble, però ben recorregut.
1: Sí, hem fet dos voltes, no sé encara per què, però bueno, la veritat que hem pegat la música per tot el poble i això al final també la gent, pues imagina que ho agrairà.
0: Sí, així és. La gent està responent, no?, als dies de festa.
1: Sí, sí.
0: Participant.
1: Avui, que és el dia dels joves, que bueno, és un dia que també que me l'espera llarg, però segur que molt bonico, ja tenim així el que és l'entrada de l'església ple de gent, i això és la idea, que es prenen els carrers de gent.
0: Una cosa, alcalde, perdona la confiança, mentre paren els músics, podria dir algun festero o festera, 4 o 5 que isquen?
1: Clar,
0: ara jo parlem, a veure si podem parlar, Celia, en els músics, perquè el repic de campanes també pues, és...
2: Sí.
0: Muy buenas, músic de la banda.
2: Ahí es músic.
0: Mira, el president, sí, que parle ahí el president, mire. Vale, parlem tots. Escolta, vale, que està bé estorcant la suor, fa calor.
3: Sí, fa molta calor, avui, però a dia de espedregats encara fa més calor, però bueno, se pot portar. Així n'hi ha sombretes i tot, i bé, molt bé.
0: Aguantareu hasta l'últim dia?
3: Clar que aguantar. Sí, no, estem acostumats. Encara queda esta setmana i la setmana que ve els moros.
0: Escolta, mire, estic cridant a un altre company.
3: Sí.
0: Una cosa, parlem un poc del repertori.
4: El repertori, vull dir que són passecarrers, toquem pas dobles.
2: Claro.
4: La joventut també podem tocar xarangues, i ja que venen moros, a juliol 4-5, marxes, cercaviles, lo que demana el fester.
0: Vosaltres ja esteu acostumats a la marxa i pegar-li hores fent sonar l'instrument, caminant.
4: Correcte, estem entrenats en tot l'estiu.
0: Perfecte. Bueno, pues, a seguir la festa.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Convidats.
0: Perfecte. Tornarem a vindre de ben segur així a Beimús. I ara l'alcalde me diu, ja n'hi sí, no, els festes. Sí.
1: Estos dos festes són Pau.
0: Yo no sé si estará Celia sentirnos
2: sí.
0: En el toque de campanes.
2: Sí, sentimos.
0: Que le vea fuerte las campanes.
2: Sentir las campanes, sí, sí.
0: Bueno, anem a preguntar, pero así, algunos festeres que se van. Muy buenas, ¿cómo
2: se
0: van? Cristina, ¿cómo están ante la festa?
5: Muy bien, muy bien, muy chulo.
0: ¿Estarán curtes?
5: Muy curtes.
0: ¿Tú cómo el diuen?
5: Pau.
0: Oh. Bueno, tú, ¿cómo es el día de hoy? ¿Qué esperes? ¿Vas a donar o todo?
6: Espero que sea un día magnífico y que lo pasemos todo muy bien.
0: Yo no sé si estará sentirnos de que los campanes están sonando.
2: Pues sentimos
0: que son una colla de amigos y amigues, ¿no?
5: Sí, de siempre, toda la vida.
0: Bueno, y ahora después de la misa, ¿qué tenéis?
5: A dinar. Ah. Todos juntos.
0: Pues que vaya a volver a la fiesta.
5: Muchas gracias.
0: A disfrutar.
6: Muchas gracias.
0: Bueno, jo continuo parlant encara que imagine que se m'escolta amb la banda sonora del voltes de campanes que anuncia que va començar ara mateix a la missa. I ara, així, lo que n'hi ha és molt d'abanico, molt de ventall. Muy buenas, ¿es veïna d'ací?
7: Sí, sí, soy veïna de sí.
0: La beca en el ventall fa calor?
7: Molta, però igual que la festa és la festa.
0: La festa s'aguanta en sol i...
7: Hombre, l'alegria és passar-ho bé.
0: Dona gust veure, no? Tots els dies la participació de la festa.
7: Sí, la veritat és que sí. Perquè, per lo menos, l'esforç de tot l'any, i si era al carrer i veure gent, pues, dona gust.
0: Bueno, pues a seguir disfrutant.
7: Gràcies.
0: Bueno, muy buenas, perdoneu. Però, sou... Com van les festes?
5: Hòstia!
0: Com van les festes? No digues paraulotes. Com van les festes?
5: Jo no soc d'ací.
0: Però tu has vingut per festes.
5: Jo sí.
0: T'agrada la festa?
5: He vingut a veure la cunyada.
0: A veure el què?
5: A les cunyades.
0: Ah, que són festeres.
5: Les cunyades de les festeres.
0: Ah, perfecte. No vos posaríeu en el puesto d'elles ara?
5: I tanto. Vamos, perquè vosaltres no heu pogut eixir.
0: Per què?
5: Perquè era la pandèmia.
0: Ah, ostres. I això no ho ha fet, no ho sé, a l'any següent.
5: No ho ha de deixar.
8: Ai, no.
9: Ja estava perdut.
0: És a pena, ja vos acompanyava sempre.
5: Exacte.
9: Tota la vida ja.
0: Bueno, doncs ara se sentiu com unes festeres més, no?
9: Exacte, ara mos agarrem de la mà ja.
5: Entrem com si xinem, també.
0: Escolta, que estic pensant que esteu a la porta de l'església, però sou listes, heu posat a la sombreta.
9: Home, normal.
5: Calor que cau.
0: Bueno, vindeu en un altre moment per festes de Daimús, si n'hi ha algun concert, no sé, algo.
5: Esta nit crec que ve algo.
0: Sí, es deixareu caure per
5: així? Sí.
9: Sí, vindrem, clar que sí.
0: Com diuen les mares i els pares, traiat i coneixement.
5: Sí, mira.
9: Lo primer.

0: Gracias. Bueno, ya viste, la festa és per a majors, per a majors i per a menús, per a totes les edats. I és que dona gust veure. També volia parlar, però clar, és que han entrat a l'església i la veritat és que pues, no és mala idea, perquè des de l'església vaig a sumar-me.
1: S'està
0: fresquet, la veritat. I estan ja les festeres en primera fila sentades dins de l'església, com mana el protocol. Sí. I bueno, en el passacarrer, l'alcalde anava acompanyat també per la primera tinent d'alcalde, Txelo González, i també el segon tinent d'alcalde i regidor, entre altres departaments que jo crec que estan relacionats amb la festa, ¿no? Porque es comerç que está implicat, claro, en la festa, en esos patrocinis, també turisme, perquè les festes, saben que les festes d'estiu atrauen a molta gent d'altres jocs. I la veritat és que Borja Bover, el regidor, veiem per ací, a veure si Borja vos pot atendre, que està ja també dins, però Celia, sí, que jo m'entraria també dins de l'església per lo fresquet que s'està en els banquets, la veritat és que... I ací n'hi ha molta gent. Esteu aprofitant per a descansar, no? Paren un músic.
2: Sí, bueno, ara estem esperant a que acabi missa, a veure si mos fan pegar la volteta per tornar-los i fer la mascletà.
0: Esteu ja acostumats a les voltetes.
2: Sí, i a patir calor una miqueta també.
0: Quin instrument toques?
2: Jo el trombó.
0: Des de quan té l'associació?
2: Bueno, jo estic de tota la vida.
0: De tota la vida?
2: De tota la vida, des que tenia 12 o 13 anys.
0: Que tindrà raó aquells que diuen, en una família valenciana sempre hi ha músic.
2: Sí, exacte, sempre. Uno com a mínim. Com a mínim.
0: Bueno, gràcies, ja seguim la festa.
2: Ja, molt bé, gràcies.
0: Pues sí, ja tenim així, Celia, a Borja Bover, que és el segon tinent d'alcalde. Què tal, Borja?
3: Molt bé, bon dia.
0: De festa de meravella,
3: sí, no? començant ja un poc les festes. Un poc de calor, però bueno, és el que té l'estiu, no?
0: Una cosa, comentava jo abans que entre altres regidories hi ha moltes àrees que estan relacionades d'alguna manera amb la festa, com és comerç, que està implicat, com és turisme, que la festa atrau a molta gent, empreses, és a dir, que la festa atrau molt, però n'hi ha molta participació.
3: Sí, n'hi ha, i també recursos bàsics, de neteja, o sea, al final festes mou a tot el món. O unos pa treballar i altres pa disfrutar, però al final, si no lligues tot bé, no hi estic com toca.
0: I com estaran anant les festes? Bueno, encara queda.
3: Clar, bueno, estem començant, la teva va ser el prego i va anar tot bé, ahir la vespre, i avui ja comencem els joves, demà pa ells, o sea, anem a tot bé, i empalmarem en moro, o sea, nosaltres ara no pararem.
0: Això es deia ahir l'alcalde, que diu, no sé quan acaben, perquè després ve juliol, se'm posaria juliol damunt, sí, i estem en els moros, però bueno, tu concentra't, també és bona idea.
3: Sí, així la gent, quan s'agarra les vacances, pues, té més facilitat també, no? De dir, pues, és 15 dies, pues 15 dies, eh? Si tens tota la festa i pots participar de tot, no tens que triar, no, fas a festa o vaig a moros, no tens excusa ara mateix.
0: Bueno, pues Borja, gràcies per atendre'ns, bueno, mos tornarem a veure perquè es deixarem caure més vegades per a si perdem-nos en festa.
3: Així vos esperem, sou benvinguts.
0: Gràcies. Bueno, ja has escoltat, sí, Celia, alta participació, sí, i nosaltres, a veure, sí, estic mirant l'hora, perquè anem a acomiadar-nos, però posem un punt i a part, vale, perquè estem dient que avui és el dia dels joves, així en les festes d'Aimús, i mon anem a Palmera, perquè sí, també avui és el dia de la joventut, i dic jo, pues entre els joves d'ací i la joventut de Palmera, jo dic que a veure si se m'ha pegat alguna
1: cosa. Si pega.
0: Després te torne més endavant, te torne a demanar pas. Anem a agarrar el cotxe i anem cap a Palmera.
1: Perfecte, Dani. Pues ara, en un moment, en uns momentets, uns minutets, tornarem a parlar. Sobre moltíssimes gràcies per apropar-nos tots aquests testimonis. Jo em quede, perquè jo sempre grane un poquet cap a casa, jo em quede en el músic que diu que les ha agarrat al final i diu que estava esperant, perquè els músics, igual que nosaltres, un poc els periodistes, també mos passa, que diuen que cobren per esperar i toquen per gust. La veritat és que sí, passem moltes vegades més temps esperant que fent la nostra feina. Moltíssimes gràcies, Dani. Tornem a parlar.
4: Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandía.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran els departaments de Turisme, d'Agricultura i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia.
5: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
6: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
7: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
8: El pollo con salsa de boletus de Cafuster, bien dorado y bañado en una cremosa salsa de champiñones y boletus. Solo decirlo se hace la boca agua, así que toma pan y moja. Espera tu clase.
7: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
9: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate, inhala, exhala. Eres un árbol, el viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
10: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
11: Ven a Peugeot Móvil, único concesionario oficial Peugeot y Lib Motor en la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
12: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Llitch.

0: Ja saben que esta sintonia significa a quien corresponda i avui, com cada divendres, han vingut els responsables polítics, en este cas Imma Rodríguez, regidora del PSOE de Gandia, a respondre les vostres peticions. Bona vesprada.
1: Bona vesprada,
0: però és que res. Anem a respondre els missatges. El primer diu, una veïna de Gandia considerava que s'hauria d'actuar en l'entorn de l'ermita de Santa Anna, ja que en la seva pujada hi ha uns pins cremats que no s'han retirat.
1: Bueno, pues la oyente Rao, la ermita de Santa Anna es un lloc preciós de Gandia y por eso los pins cremats pues en la pujada pues la verdad que no deben de estar. Per això ens hem posat mans a l'obra y en sol·licitar que actuen en la zona per a deixar-ho com toca. Així que moltes gràcies a la persona que ens ha avisat.
0: Molt bé, pues ahí está la resposta. El segon, es volia saber què ha passat amb la passarel·la i el projecte del carril bici que s'havia de fer entre les platges de Gandia i Xeraco.
1: Pues a esta persona le pasa un poco como a mí también, que volem tenir moltes ganes de veure ese projecte i veure fer-ho realitat. I portem bones notícies. Les obres ja estan en marxa. Ara mateixa estan treballant en la primera fase per deixar l'entorn natural de la UIR més bonic. Això vol dir que netegen les canyes, elements i vegetació que no sigui autòctona, que no toca estar ahí. Una volta estiga això, el projecte que compta amb una inversió de 6,7 milions d'euros del govern d'Espanya connectarà el que és la platja nord amb des del carrer Ribera Baixa fins al riu Baca al terme de Xeraco. Pensem que estem parlant d'una de les poquetes platges verges que queden al nostre litoral i que és una verdadera joia que tenim, que n'hi ha que cuidar-la i mantindre-la, així que un poquet de paciència perquè pronte podrem gaudir d'aixòs passejos en bici per una zona privilegiada.
0: Doncs pues ahí teníem la resposta. Després també es comunicava que l'escenari de la platja nord, on s'imparteix ioga, té alguns desperfectes.
1: Pues moltes gràcies per avisar. Reconeixen que fer ioga en la platja nord és un autèntic privilegi, com és una meravella, i que l'espai deu d'estar de categoria per a poder continuar fent el ioga, així que hem donat avís per a que arreglen l'escenari el més aviat possible i un poquet de paciència perquè en poc temps estarà ja en condicions per a poder continuar i fer ioga i connectar i relaxar-nos en un ambient com la platja de Gandia.
0: Este me recorda que també adjuntava algunes imatges d'alguns claus i tal, això s'havia de revisar. Val, el dimarts, el primer missatge diu, s'indicava que la platja, el carrer Catalunya número 49, hi ha una zona reservada per aparcar motos on solen aparcar cotxes.
1: Vale, jo vaig mirar, no és el número 49, però el que jo he vist és el número 9, justament la baixada del pàrquing a mà dreta, el més proper de primera línia. I és de veres que és una zona que està destinada a l'aparcament de les motos i que, a veure, ahir el que demanem és un poc de civisme. La policia estarà també vigilant perquè n'hi ha espais reservats i especialment les motos que bueno, necessiten també un espai segur també per aparcar, perquè convenim que quan aparquen entre cotxes les motos és més perillós, tenen colps i tal. Així que respetem, que la gent respete i la policia també m'han donat avís per a que estiga pendent per a que complisquen les normes.
0: Clar, és que una cosa és que estiga pintando, però motos i l'altra cosa és que s'utilitza evidentment per això. Després també s'enviava un àudio amb el so d'un gall a la matinada en l'alqueria de Martorell número 13, el qual causa alguna molèstia a l'organització que hi ha enfront.
1: Sí, bueno, això és el meu barri, a venir a pescar, i bueno, pues, pensem que a veure, els gais no deuen estar en les zones urbanes. Per això, bueno, hem passat l'avís a la policia i bueno, no se'n fica massa a l'arbre, i hem modificat l'ordenança de convivència per limitar la presència dels gais en els nuclis residencials. Així que, bueno, sense prohibir general, perquè en les zones rurals i disseminades com Marxuquera o la Marxal sí que podran estar, estos animals en l'entorn de Gandia no podran estar, i entrarà en vigor esta norma normativa en el mes de setembre si tot va bé. Així que esperem que, pues bueno, que deixi de molestar el gallet en les zones urbanes.
0: També es traslladava una foto d'un pneumàtic situat en el llit del barranc de Beniop a l'altura de la plaça Benàsser.
1: Pues, moltes gràcies per l'avís. Sí que ens ha fet arribar la foto d'aquest pneumàtic que està allí del barranc. Efectivament, no és el seu lloc per a estar i ens sol·licita que retiren el més pront possible lamentem altra volta la falta de civisme de la gent i això, bueno, el perjudici que té també per al medi ambient tirar aquestes gomes ahí. Recordar, aprofite per a recordar el telèfon de servei gratuït de replegada de trastos en sers, el 96 286 1110, que és un servici gratuït i que, o sea, sempre diu, no és més limpio el que més limpia, sinó el que menys ensucia.
0: Així és. Després també, clar, esta setmana van tindre un paronet el dimecres, que ja sabem que és Sant Joan, i el dijous llegim que es voldria saber quan estarà obert el camí de l'Alqueria del Duc des del barri del Molí de Santa Maria.
1: Bueno, pues en primer lloc, saludar als veïns del Molí de Santa Maria. Saben que les obres del camí d'Alqueria és una faena per al dia a dia de les persones que viuen i passen per ahir. És un tall temporal i es deu a les obres de prolongació de la carretera Nazaret-Oliva. La bona notícia, pues, és que està previst reobrir-lo de seguida, que avancen els treballs, un poquet de paciència, perquè, bueno, d'ací pront tindrem un espai meravellós. Només les obres ho permeten, deixarem un pas controlat, val? Per a poder passar. I quan estigui finalitzada la carretera, s'accedirà des d'esta també. Així que un poquet de paciència, però que les coses estan avançant.
0: Molt bé, pues ahí està la resposta. Després també s'informava que en el carrer Barraques, a la platja, hi ha dues vomitades enfront d'una discoteca.
1: Pues reconec que no és gens de bon gust trobar-se esa sorpreseta de bon matí, donar-li les gràcies per l'avís i que, bueno, ens hem ficat més a l'obra i netejar-ho. I, bueno, aprofitar com a regidora de joventut que recordar que l'abús de l'alcohol és un perill que arribar pues al punt eixe de vomitar deixa de ser divertit i comença a ser un problema. Així que pues l'ús responsable de l'alcohol pues és prioritari.
0: També es comunicava, regidora, que en el carrer Goleta, davant del passeig per a vianants del pont, hi ha herbes.
1: Pues sí, prenem nota, perquè és de veres que hem tingut un any moltíssima pluja. També tenim un problema que l'ús de herbicides no es poden, estan prohibits i no es poden gastar com nosaltres voldríem, i que passem nota i que els netejos estan fent neteja de tota Gandia. El que passa que és de veres que les herbes creixen més ràpid que les segaures.
0: Suposo que, no ho sé, pregunté, lo de l'insecticida que no es pot gastar per si algun gosset o algo es menja i pot ser perjudicial.
1: Sí, ja fa uns anys que es van prohibir, i clar, això és un problema, perquè tal volta si ho pogueren gastar, pues, no dic que no n'hi hagueren, però que eixirien més lentament.
0: Vale, pues ahí queda la resposta. Després també tenim un altre que diu: s'enviava una foto d'una rama damunt d'un banc en el parc Joan Fuster i dia que, bueno, era una papelera en l'avinguda Blasco Ibáñez que estava plena.
1: Sí, bueno, hem passat l'avís per a que arreglen tallen la branca i que es buiden les papeleres. Reconeixem que el Parc Joan Fuster és un refugi climàtic i estos dies de tanta calor la gent pues aprofita per anar a estos espais per a gaudir d'una vesprada entre sabres, que per lo menos 5 o 6 graus baixa la temperatura segur.
0: Això sí, sí, sí. Vale, per últim ja es proposava que ara que ja no hi ha classe als centres educatius s'aprofite per arreglar tres forats que hi ha en la calçada del carrer Sant Francesc de Borja, en el tram que va des del carrer Alzira fins al col·legi Escolapis.
1: Pues, molt bona idea, que pareix que és un bon moment per a fer aquests treballs, intentant estorbar el mínim possible al pas d'escolars que té tot el dia aquest carrer. I aquests forats, pues, allà a la Vilanova, estaran arreglats pronte.
0: Vale. Pues ahí teníem les respostes als vostres missatges de a qui en corresponda. Regidora, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: por hoy Gandía.
1: Bona vesprada de nou, la 1:08 del migdia.
2: ¿Quieren hablar con usted?
3: Sí, sí, la escucho, claro.
4: ¿Perdón? Vuestro padre, que lo han secuestrado.
5: ¿Cómo lo van a secuestrar?
6: Joder, qué bien lo has hecho, teta, qué bien.
2: Porque hay un congelador en el baño.
7: Nada, aparte de la indemnización por el despido de tu padre y tu tío.
2: Un congelador.
7: Vamos.
8: No han recibido ninguna amenaza, algún tipo de aviso.
1: Nada. Això que escolten és el tràiler de la pel·lícula Morir no siempre sale bien. Un film que s'estrena avui i que, atenció, perquè es va gravar en part al municipi de Tavernes de la Valldigna amb alguns dels seus veïns i veïnes com a figurants. Es va gravar en el mes de març, el mes de març passat, per l'entorn, perdó, del poliesportiu municipal i en el passeig Colón, on en aquelles dates estaven instal·lades les atraccions de la Fira de Falles. Precisament en Tavernes van participar desenes de persones que es van presentar al càsting de figurants, molts d'ells veïns i veïnes de la pròpia localitat, que van tindre l'oportunitat de formar part d'aquesta producció cinematogràfica. Una experiència que segur que va ser molt interessant. I vos contem més coses. El Consorci de Residus, el COR, ha tirat endavant una iniciativa de compostatge domèstic. I què significa això, de compostatge domèstic? Doncs li ho preguntem directament a Miquel Vela, que és tècnic de compostatge del COR. Miquel, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns això de compostatge domèstic, què significa?
9: Doncs el compostatge domèstic és que les famílies que volen fer algo de compostatge, de separar les restes de menjar a la seva casa i fer compost amb ell, pues lo poden fer a través del programa de compostatge domèstic del COR, que és una formació d'unes 2 hores o així, en el que explique un poc tot com funciona, com mesclar el menjar amb la fulla i tal, i ahí després donen el material i ja tenen un compostador i un airellador per a mesclar i fer el compost a la seva casa, o al jardí o a l'hort.
1: Val, perquè el compostatge, diguem que és convertir la basura o sí. Les restes orgàniques en què?
9: Sí, en abono. És lo que fa, per exemple, a la natura, on s'acumulen fulles durant anys i al cap de 3-4 anys ja s'ha transformat això en un humus, en una terra negra, que després això se pot utilitzar per a les macetes o per a lo que siga. En el nostre cas utilitzem un compostador per a fer lo mateix que fa la natura, però mantenint la temperatura i la humitat de manera constant per a que el procés siga lo més ràpid possible i més o menys en un any podem utilitzar ese abono per a les plantes o per a l'hort.
1: I, clar, més o menys en un any ja tenim el benefici, diguem, més palpable, no? Però també suposo que això reduirà també les taxes, no?, de pagament de residus o no?
9: Sí, la tassa del COR es redueix 12 euros per cada família, ¿vale? Per cada rebut que està fent el compostatge, pues té una bonificació de 12 euros. I a més, esta bonificació se pot sumar a la bonificació que té la utilització de l'ecoparc.
1: Vale.
9: Quan més utilitzes l'ecoparc, ahí tens punts i lo acumules i en funció de les altres famílies, perquè és com una competició, ¿vale?, el que més utilitza l'ecoparc i més punts aconsegueix, pues ese té fins a 30 euros. Crec que són les 100 famílies que més utilitzen l'ecoparc, tenen 30 euros de bonificació i després pues, va a menys en funció de les altres famílies. Però això se suma als 12 euros, o sigui que podries tindre fins a 42 euros de bonificació en la taxa del COR si fas les coses correctament.
1: Vaja, o sigui que a banda de crear el nostre propi abono, que això és com gasolina per a les plantes que creixen en 0, a banda també estalviem en la taxa del residu, o sigui, que són tot avantatges, Miquel. Quantes famílies, sí. No sé si tindràs tu la dada, però quantes famílies han adherit a este programa?
9: En total, des de 2018, que van començar amb aquest programa, tenim ja 1.300 famílies.
1: 1.300 famílies que s'han sumat a aquesta iniciativa, eh?
9: Sí, sí, bueno, i anem ampliant, perquè més o menys cada mes fem dos tallers en pobles que estan interessats, que saben que tenen famílies que estan interessades o que tenen una urbanització amb casa, amb jardí, pues ahí és ideal per a posar un compostador, i més o menys pues alrededor de 20 famílies al mes se sumen al programa de compostatge domèstic. O sigui que anem ampliant.
1: Escolta, i en quins pobles fareu les pròximes formacions?
9: Doncs, a veure...
1: No sé si tens davant, no sé si s'ha de...
9: Sí, sí.
1: És que m'estan tan curiositat i ho vull anar a la pròxima.
9: Doncs mira, a veure, en principi se pot anar a qualsevol... Des de qualsevol municipi cor podries anar al taller, ¿vale? Bueno, seria... Lo que passa que la propera os pilla un poco lluny perquè és en Atxeneta d'Albaida.
1: Vale, bueno, ahí al Baida.
9: Que seria el dilluns 29, este dilluns que ve.
1: Vale, pròxim dilluns, sí. I alguna per a si la Safor que tingueu?
9: Per la Safor és que vaig fer una fa poc a on va ser, a Beniar, jo crec. I ja la següent, jo crec que fins a setembre no tinc, però la propera seria a la Granja de la Costera el 13 de juliol.
1: Vale.
9: Vale, és que us pillen un poc lluny de la Safor, però bueno...
1: Perquè les acabeu de fer ara, sí, a la Safor.
9: Sí, va ser fa poc. Aleshores, sí que encara quedaria poc. Però jo sempre que, si algú està interessat, que cride al consorci, a l'oficina del COR, i que pregunte per el programa de compostatge domèstic, que diga que està interessat, i ahí tenim una llista d'espera... I sempre que fem un taller, pues els avisem. Segurament per a setembre farem algun taller allí per la zona de la Safor.
1: Vale, perfecte. Pues doncs ho anotem de cara a setembre, perquè al final és algo que tots tenim a casa, no? Que és la matèria orgànica, no? La basura, la orgànica, la tenim tots a casa, i és una forma d'aprofitar-la, perquè si no, pues la tires al contenidor i ja està.
9: Sí, sí, és com se feia abans. Abans, el que se feia als pobles, o al que tenia una casa amb animals, guardava el menjar i se lo tirava als animals.
1: Claro.
9: Però, clar, ara ja el tema dels animals pues, l'hem deixat una mica apartat, i tenim, però tampoc molts, i no és el mateix. I ara sí que tenim, pues, les famílies que estan fent això, el compostador és com si fos l'animal. I ahí ell li van donant aliment i ell fa el compost. L'únic que no dona tant el treball com ho feien els animals, que bueno, que tenies que estar més davant d'ells, i esto no, esto no dona faena. L'únic que has de fer és seguir els quatre consells que dona a la formació, que és molt senzill, i a poc a poc se va fent de manera natural, sempre mantenint aigua i oxigen, per a que faça un olor que siga com el de la terra de bosc després de la pluja. Ese seria el ideal. I se fa sense pràcticament fer res.
1: Clar, perquè m'agrada molt la comparativa aquesta dels animals, perquè realment són bitxers, no? Organismes molt menudets, microorganismes, que és el que estan fent el compostatge en realitat, no? Que és el que s'està menjant d'esta matèria, no? I produint aquest residu, que és bo, no? Més o menys això.
9: Sí, els microorganismes el que fan és reduir... fan els aliments, lo fan cada vegada més xicotet. I això el que fa... és que genera energia i genera temperatura. Ara es nota calor, però a l'hivern, sobretot, se nota que sí que és com vapor del compostador. Això és que estan treballant aquests microorganismes i van desfent-lo tot en material cada vegada més xicotet, fins que al final se transforma en terra. I a més, jo a les visites, perquè bueno, a més de donar el material, també donem un assessorament.
1: Vale.
9: Més o menys una vegada a l'any passe per les famílies i vaig a veure què tal lo porten i si necessiten alguna cosa, pues els ajude. Però a més els dona llombrígols. Vale. Posa llombrígols al compostador perquè ajuden a que el procés vaya més ràpid, que mantinga millor la humitat, perquè ella necessita una humitat adequada, i a més el compost queda més nutritiu. Si no està... Està bé, però si està, és com que té algo més de nitrogen, fósforo, potassio, és millor.
1: Pues Miquel, moltíssimes gràcies per atendre's i contar-nos tot això. De res. Diré una cosa.
9: A vosaltres.
1: El diré una cosa. Este matí hem anat a casa d'en Toni, que és una bueno, és el pare d'una família de les quals s'han adherit a esta iniciativa del cor. Viuen al Real de Gandia i ens ha obert les portes per a mostrar-nos tot el que té allí muntat. I si alguna cosa hem tret en clar és que és un autèntic entusiasme de l'autoabastiment, i que s'ho passa molt, molt bé amb tot això del compostatge.
9: Sí, sí, ja porta molts anys, ja.
1: Moltes gràcies, Miquel.
9: Ah, de res, a vosaltres. Adéu.
1: Bon dia. Hola. Eres Toni?
0: Bon sí, sóc jo.
1: Estava mira, anem a... venim a veure lo del compostatge. M'ho mostres o què?
0: Sí, enseguida.
1: Va, contamos. Què es necessita per a fer el compostatge?
0: Pues principalment ganes de participar en el programa este i ja està, perquè bàsicament són residus que, mira, t'he preparat així el polet. En residuos del día a día, pues así tienen restos de café, llima, incluso servilletes blanques, corfes de aguacate, corfes de ceba, todo lo que produïm en materia orgánica, nosotros en lloc de tirar-ho al contenidor de restes, ho tirem así, en la cuina, y una vegada al día, pues per la nit o pel matí, anem a la compostera, la buidem, i anem fabricant el nostre compost. D'esta manera, després tenim aliment per a l'hortet, que també ens torna aquesta energia en forma de menjar. Sí.
1: Dani, anem a agarrar això, sí. el compost, mira, ho poso en la caixeta i tot, compost, sí. Perquè no hi hagi confusió. Clar, després, o sigui, vosaltres, la compostera el que fa és convertir-ho, diguem, en abono per a les plantes.
0: Sí. Estes restes orgàniques el que fan és alimentar uns bitxets que transformen aquestes restes orgàniques en compost. I el compost després és el millor abono que poden donar les nostres plantes, perquè és 100% natural, no té res de químic i fa que les plantes ens donen fruits com este que acabem de passar per ací.
1: Exacte. M'he aparat ací, Toni, perquè els que mos estiguen mirant en Telesafòria ho veuen, però els de la ràdio no. Que tens ací un hortet, què tens?
0: Pues tenim carabací, tenim anficòs, tomàquets, ací han passat envergines, pebres, ací vas plantar una paella de carabasses, unes queradilles per ahí.
1: Escolta, i el carabací, per exemple, és molt gran, eh? Perquè el meu sogre també fa hortet en casa, però tot l'eix xicotet, molt bo, molt bo, molt bo, però xicotet, i això es nota que està el compostatge ahí.
0: Si al teu sogre li fica compost, el dic jo que eixirà més grans, és carabassi.
1: Li ho diré.
0: La carabasseta.
1: Clar, per a fer el compostatge necessitem una compostera, es diu així, no?
0: Una compostera. La compostera, jo, bueno, em vaig iniciar això en 2021, després del Covid i tot això, vaig a començar a muntar-me l'hortet i el corral perquè no podem eixir de casa i dir, pues algo tenim que fer. I vaig a començar en madera de palet, que ja veus que jo faig projectes en palets, vaig a replegar-los per ahir i un dels projectes que vaig fer va ser la primera compostera de fusta. Jo treballo en la font de mestre i allí em vaig enterar que el consorci anava a fer un curs de compostatge. I em vaig apuntar, li vaig dir a mon pare, que també li agrada molt l'hortet i les gallinetes i tot això, i va dir, pues jo també. Aleshores, vam apuntar, en abril de 2022, vam fer el curs, i ens van regalar una compostera. I jo dic, ah, pues mira que bé, ja en tinc dos, la del consorci i la nostra. I, a més d'ensenyar-nos a reciclar, a fer el compost millor, ens van dir que ens regalaven la compostera, ens regalaven una mescladora i, a més, si participem en el programa, teníem un descompte en la basura, perquè...
1: La factura dels impostos, no?
0: Sí, al participar en el programa, com generem menys residus, pues, també teníem un descompte. I jo dic, pues, no li veig la pega al tema de participar. Així que des d'entonces que vam començar a participar, que ja no hem parat.
1: I m'ho mostres, això? Sí. Anem a entrar ahí perquè, clar, per a situar l'oient, clar, tu tens una, així un hortet super, super ben cuidadet i després tens com un apartat on estan les gallines. A veure si no mos atacaran, no?
0: Jo tinc la sort de poder tindre així en ma casa un tros de terra i poder tindre aquestes coses. Però, bueno, hi ha gent que també ho té en adossats o en pisos, perquè és algo que també pot arribar a posar-se allí. Val? Lo que passa és que pues mira, a mi em ve millor així, perquè com és una zona bruta de casa, i em ve bé. Val? Mira, pues tenim sí. Així...
1: Mira, així tenim les composteres, eh? Les gallines, les estarem assustant o què?
0: La verdad, sí, espera, vaig a apartar esta màquina, que si vols després t'explique...
1: Sí, perquè aquesta màquina també té història, ara me la contaràs. Vale, ja tenim...
0: I així tenim la compostera, esta és la del consorci. En esta compostera és en la que normalment tire el menjar més triturat, val? I en l'altra tire el menjar, normalment el de cuina. Però no passa res, vaig a tirar avui així, vale. Vale, i vos mostre com...
1: A mostrar-m'ho, vale. Per a situar-nos, la compostera realment és com si fos un contenidor.
0: És un contenidor.
1: És un contenidor.
0: És un poal, no té ni tan sols té fondo, per a que els microorganismes que n'hi ha en terra traspassen, pugen i baixen per alimentar-se i baixen si tenen calor o fred, o busquen humitat, i aleshores... L'únic que sí que tinc és una malla de ferro, que es veu així un poquet,
1: sí,
0: que vas posar perquè n'hi ha microorganismes que m'interessa que pugen i baixen, però n'hi ha altres organismes, com els ratolinets, que no m'interessa perquè es mengen les restes i es mengen els cuquets i bueno, pues, li lleven rendiment a la compostera.
1: Clar, perquè la matxa està ahí. La compostera és com un poal, com un basurero, no? On tu poses la matèria orgànica i els bitxets la mengen, uh-huh, i diguem-ne que, no sé si dir la paraula, que caguen el residu.
0: Podria dir-se, sí. Vale.
1: Que ho deixen així allà, bo per a...
0: La resta del bitxet és bo per a la planta i la resta nostra és bona pel bitxet i la resta de la planta és bona per nosaltres. Fem un cercle viciós perfecte, natural i tal. Aleshores, el procediment seria agarrar, mesclar un poquet, aprofitar que tenim... Ei, sol fer un foret enmig, val?
1: Vale.
0: Agarre les restes... Les aboquei.
1: Ahí al mig, Ahí.
0: Veus? Restes de cascara d'ou, llima, unes cireres que ja estaven un poquet roïnes, uh-huh, val? Les escampe i ara ho tape. Ahí tenen cafè, de tot. Ho tape un poquet i els microorganismes detecten el menjar, pugen i es comencen ja a fer la seva feineta. Diuen, Toni mos ha portat el sopar. I en no res es comencen a descomposar i a donar-me el compost.
1: I Toni, tu tens un truquet per accelerar el procés, no?
0: Sí, el truquet consisteix en donar-ho el més xicotiu possible, quan més tritura millor.
1: Vale.
0: Aleshores, així en el Real tenim la sort de que està Pepet, l'orxateria Pepet del Real... que a part de fer la horchata molt, molt bona, bueno, pues, resulta que ell tira les restes de la xufa, una vegada triturada, les tira. A vegades hi ha ganaders o això que li demanen per alimentar vaques o porcs o tal, i de vegades pues, vaig jo i li dic, te queda algo? I me dona un saquet.
1: A veure-lo. Clar, tens així un saquet preparat.
0: Que
1: m'ha donat... Són les restes de la xufa que genera la horchateria d'ací del Real.
0: Exactament. Veus?
1: Mira això.
0: Entonces, jo la tire, la vas tirant, la vas mesclant, i la xufa tan triturada és un aliment que fa que processi ultraràpid el compost. Per tant, pues jo, tota la que me dona, benvinguda siga. I això...
1: O sigui, que és una col·laboració ahí veïnal i tot, eh?
0: Jo em prenc la horchata i ell em dona la resta de la xufa.
1: Això està molt bé. I escolta, perquè en passar per alt, la màquina que has apartat abans,
0: sí,
1: conta-mos què és.
0: La màquina que he apartat abans és que jo sóc una ment un poquet inquieta i com m'agrada tots aquests temes, vaig veient invents, pues resulta que jo no tenia trituradora. I ma mare tenia una màquina corta céspedes que se li havia trencat. I diu, pues li va regalar una corta céspedes nova i esta a l'hora de tirar-la vas pensar que no m'aprofitarà a mi per a triturar. Aleshores la vaig reconvertir en una màquina trituradora.
1: O sea, de una màquina de tallar la gespa, tu vas convertir en un triturador d'aliments.
0: Molt bé, però sí.
1: Però que triturar els aliments.
0: Clar, jo tiré per ell l'aliment i, per exemple,
1: anem a tirar alguna cosa, va.
0: A veure si funciona.

0: Impresionante. O sea, entra, espera ahí, entra el... ni a un tubo, ¿no?, que dona sí. la màquina, entra per ahí l'aliment sencer...
1: Cauen les hèlices i acaba així per ahí, per la porteta.
0: Per facilitar-li la feina als cuquets i tot això.
1: Exactament. Mira,
0: i escolta, i quan ja tens, i quan ja tens el compostatge fet, després ho obris per ahí baix, no? Perquè això també és un món.
1: El producte, una vegada ja acabat,
0: vale.
1: que s'estau la porteta de baix...
0: per baix, s'obri per baix i d'ahí ja...
1: I este és el compost ja acabat. Mira quin color té, fa olor a terra fresca, no fa res de pudors ni res, i el que faig, l'únic pas que queda és jo el garbelle. El garbelle per a llevar possibles restetes un poc més grans que torni a tirar a dins perquè els cucs acaben de menjar-se-la i de descomposar-la. I ja està. I esta planta, això, vamos, això és com gasolina per als cotxes, però per les plantes.
0: I d'ahí a l'hortet, i de l'hortet a menjar-nos nosaltres les enverginetes, els calabacins i tot. Escolta, que moltíssimes gràcies per mostrar-m'ho. Cuidao, no faig mal, que tancant. Moltíssimes gràcies, Toni.
1: De res, a tu.

0: Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci. En ser benvinguts al Mercat del Prado.
1: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
2: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.

0: aquesta música que es posa el nostre company Nacho té molt a veure el que anem a parlar ara, perquè clar, ja sabem que estem en festes patronals d'alguns pobles de Sidera Safor, i un d'ells, ja ho sabem perquè hem contactat abans, és Daimús, però l'altre és Palmera, i Dani diu, jo me'n vaig cap allí. Dani, hola de nou, conta'ns.
1: Hola Celia, pues anem de música, música de campanes en campanes. Explica'm el retorn de Palmera, Sergio, què tal? Bueno,
2: molt bé, tot.
1: Bueno, està a punt de arrancar la processó en honor a la Puríssima, la patrona del poble, no?
2: No, és la titular de la parròquia del poble. Ah, és la parròquia la Puríssima Concepció de Palmera.
1: Bueno, seguim parlant, Celia, però anem caminant, perquè està la processó i no volem entorpir el protocol que mana els càrrecs eclesiàstics. Hi ha molta devoció així en el poble.
2: És la titular de la parròquia i avui és el dia que tota la joventut del poble, tant xics com xiques, estan junts, celebren junts, i bueno, ja ha vist com estava de joventut la parròquia.
1: Sí. Bueno, la veritat, i com viu el retorn de les festes del poble?
2: Pues molta alegria i molta satisfacció, molt content, sí. Molt content. Quan un retorn se sent volgut, respectat i ajudat per tot el veïnat, no pot estar només que feliç.
1: Des de quan està vostè en esta parròquia?
2: Pues ja va pa 5 anys, ja ha complit els 5 anys, ara en el mes de maig. Estic en la de la Puríssima Concepció de Palmera, Sant Miquel de Bellreguard i Sant Jaume d'Almoines.
1: Una pregunta, Sergio. Una processó a aquestes hores del dia. Estem acostumats a l'última hora del dia, al vespre, Dani?
2: Quan jo arribi ja m'ho vaig trobar a Aixina. Però bé, esta vespre, bueno, ara ells tenen un dinar de fraternitat, tota la joventut del poble, tota la joventut del poble, i ja esta vespre, pues bueno, ja tenen un ratet de ball i després una cavalcada a les 8.
1: Sí. O sigui, que millor deixar-los tranquils tota la vespre i tota la nit.
2: Sí, avui sí. La resta de dies ja és per la vespre, missa i a continuació processó, menys el diumenge, el dia del Cristo de la Salut, sí. Que celebrarem la missa a les 12:30 i la processó a les 10 de la nit.
1: Aleshores, convidem a la gent que vinga el que queda de festes en Sant Palmera, no?
2: Sí, perquè, bueno, ja ho veus, este poble, lo que és, una meravella.
1: Fantàstic, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Celia, ja has vist, ve que sí, perquè hi ha gent que està seguint la processó, i ve que dos veïnes són veïnes de Palmera?
3: Sí.
1: Bueno, a vostè què li diuen?
3: Juanita.
1: Pues digue'm, i a vostè?
3: 60 barreres.
1: Pues a vore. Com està passant les festes, vostè?
3: Molt bé, molt bé. Molta calor, però molt
1: això
3: bé.
1: Sí, però això està a la sombra, bon puesto.
4: El vermut a Palmera.
1: Ah, van de festa en festa.
4: Sí.
1: No?
4: Sí. Sense parar. Tota la setmana a menjar al parc.
1: I una cosa, suposa que les festes hauran canviat, hauran anat canviant des que vostès eren joves.
3: Sí. Però jo...
1: Ha canviat per a mi, millor o què?
3: Jo segur festera de joveneta i molt bé. I casar ja n'han eixit dos voltes. Ja n'hi ha prou.
4: Tenim que posar el canal nou?
5: No, això té l'Esafor.
4: No, és per preguntar-ho.
1: De la comarca. No, encara no m'ha acabat la xerraeta. Bueno, la processó ja s'ha anat, ja ha acabat.
4: Ja. No n'hi ha d'anar, perquè és que avui per la joventut.
1: Avui per la joventut. I de tots els dies, no sé, què els agrada més? Una processó, una cavalcada de disfresses, una missa?

0: que dirá, i ha estat així a Travolta estos chics. Pues sí, recital de festa.
1: Bon dia de nou. Bon dia
0: que, de nou. Que plaer, i que si és festa, mos continuem veient. Això és bona senyal.
1: Tots els dies, i per això esteu així, doneu una, feu una gran tasca i molt agraïts.
0: Una cosa, els joves està guanyant-se el dinaret avui, no?, sí, amb la Puríssima.
1: Està professors, fa caloretes, és especial perquè fa a les 12 de migdia, bueno, a la 1, i...
0: Això vos deia Sergio Retor. Diu, jo quan vas vindre, perquè li dic, una processó, a aquestes hores no estem acostumats. I m'ha dit, jo quan vas vindre, m'ho vas trobar ja a Sina.
1: Ja fa 20 anyets o un poc més, que per qüestions logístiques, de, després de la cavalcata, ja sabem que mos agrada tots disfrutar-mola, gaudir-mola, i res, si van decidir els festers, que l'única forma de... d'anar com tocava, com Déu mana, mai millor dit, era avançar-la pel migdia.
0: Això és el que deia Sergio, ja deixar-vos tranquils, tot el que resta de dia, jove. Pues
1: sí, jo espero que se ho passi molt bé, que s'ho han currat tot l'any, els festers de la joventut, i avui és el seu dia i que se ho passi molt bé.
0: Fantàstic. Edu, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bueno, que demà i després demà venim.
1: Estem convidats, estem més que convidats.
0: Perfecte. Mira, estes dos senyors que estan miramos i estan escoltant-nos, veïnes de... veïnes...
2: Tenim un nebot en Radio Gandia.
0: ¿Es periodista?
2: Sí, Enrique Bofill.
0: Enrique Bofill.
3: No me digues.
0: Por rato estaba parlant amb ell, estava en la redacció preparant l'informatiu.
2: És nebot de nosaltres.
0: Ah, bon xic.
2: Molt bon xic.
0: Bon company.
2: I si no és que li ho diguen a sentir.
0: I bon treballador. Li ve de família, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Enrique Bofill, salut, atenció de la família que estan, que estan així.
3: És que Enrique el tenim ahí en la redacció.
0: Però són veïnes vostès d'ací.
2: Sí. Jo sé.
0: Vostè, com li diuen?
2: Paqui Miret.
0: Bueno, a vostè com li diuen?
2: Cristina Miret.
0: Cristina Miret. Paqui, les festes, que quina gràcia de festes, no?
2: Molt, molt, molt bones festes fan a Simpalmera.
0: Ah, sí. Vostè no se'n perd ni una.
2: Tenim que cooperar, si no ens quedem en casa.
0: Hi ha que treballar, preparar-les i després disfrutar-les.
2: Després disfrutar-les, sí, per supòs.
0: Bueno, l'aperitiu de després, deixaran caure?
2: Una miqueta, sí. No molt, perquè fa molta calor, però acompanyar els festers.
0: Perfecte. Bueno, pues moltes gràcies. Li dono un recaet jo a Enrique, de la seva part. Bueno, Celia, sí, ja has vist, continua en festes esta localitat de Palmera. I això què significa? Que continuarem venint, ens deixarem caure per a gravar alguns dels moments, perquè són molts els moments i variats. Ui, és el dia de la joventut. Jo crec que, Celia, jo crec que sí, ha tingut efecte.
3: Sí,
0: les festes de Dimús i de Palmera
3: en
0: maig, pues, un poc més jove.
3: Sí, sí, sí, sí. Jo també t'ho noto, Dani. Tens la veu un poc més jove ara. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquestes festes bueno, que tan importants que són per a tot els públics, ja m'ho hem escoltat. Joves i no tan joves. I també per al nostre company Enrique Bofill, que està ahir a la redacció, que no pot parar, que està a tope amb els informatius. Dani, moltíssimes gràcies.
4: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
5: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41. Gandía.
3: I anem amb una altra notícia curiosa, perquè no tot són festes dels pobles, eh? Se'n recordeu que vos contàvem fa uns dies que la prova de triatló de Tavernes de la Valldigna va tindre un contratemps molt important. Recordaran que, pues això, un banc de meduses va entorpir la prova de nadar i van picar a molts dels participants, provocant, pues això, picadures molt, molt greus. Doncs bé, això ho compte perquè ara investigadors del campus de Gandia, de la UPB, estan desenvolupant una espècie de barrera per frenar a les meduses sense causar-li ningú mal. I recorden també que els estava dient que Enrique no podia entrar perquè estava en els informatius, doncs és perquè el tenim precisament allí, al campus de Gandia de la UPB. Enrique, bona vesprada, endavant.
6: Així és, Celia.

0: Este molt, molt chulo que de alguna manera se ha estat así en el campus de Gandia, pero eso ens hem acostat fins así, pero a conèixer exactament esa barrera frente a les meduses, en qué consisteix, y tenim de alguna manera esa alma mater, ¿no?, del que es el projecte, un projecte coordinat evidentment en altres també, en altres professors que han de alguna manera desenvolupat tota aquesta qüestió, en Sandra Sendra, professora, que va contar-nos en qué consisteix este projecte, Sandra.
1: Hola, bona vesprada, bon dia. L'experiment en este cas, el prototipo que hem fet és un sistema basat en bobines que són capaços de generar un camp electromagnètic a unes freqüències determinades que fan, en este cas, que les meduses deixen de pulsar. I clar, una medusa, si sabem més o menys com funciona, la medusa es mou perquè pulsa. Al moment que deixa de pulsar, cau al sol. I la particularitat d'aquest sistema és que és un sistema que no mata l'animal, que és el que volem. Entonces, simplement inhibeix el seu moviment natatori i el deixa caure al fons, i la corrent se'l pot emportar. De manera que quan deixem de tindre aquesta freqüència, simplement la medusa pot tornar a nadar sense problema i ja està.
0: Estem parlant d'una iniciativa que, així almenys en el que és la comarca de Safor, cada 2x3 tenim molts problemes en el que són les zones on es freqüenten els banyistes. Això evitaria completament aquest problema.
1: Sí, la idea és que aplicar aquest sistema de manera barrera per a, sobretot, la zona de la gent i de disfrute de la gent, que les meduses no s'acosten a la costa i evitar el tema de picadures i demés, perquè al final, al llarg de l'estiu, es produeixen molt de problemes, sobretot en gent que té al·lèrgia i demés. És una manera un poc de també protegir el banyista i que puga disfrutar i gaudir de la platja de manera tranquil·la.
0: Com sorgeix la idea? Com es doneu compte que este sistema d'alguna manera impedís que les meduses pulsen?
1: Al final, en la investigació és un poc prova i error. Ens vam posar a investigar un poc com funcionaven les meduses, perquè les meduses en si es consideren animals, diguem, que no sintents, perquè no tenen un sistema neurològic com el que puguem tenir els humans, que ens toquen i no tenen un estímul. Les meduses teòricament no el tenen i, per tant, se suponia que no tenien receptors d'aquest tipus de mecanismes, no? Però investigant vam veure que pareixia que hi havia algunes espècies que possiblement sí. I vam començar a provar, vam muntar diferents prototipos de sistemes amb diferents tipus de bobina, diferents freqüències, i finalment vam veure que, depenent de l'espècie que teníem, sí que pareixia que estaven reaccionant. I vam anar un poc perfilant com tenia que ser el sistema, en quines intensitats, quines no i demés, per a veure com l'animal realment el paralitzàvem, però que una vegada llevàvem aquest estímul, finalment sí que l'animal tornava a nadar normalment i viu sense cap tipus de problema.
0: Sara, ara heu patentat aquest sistema, evidentment.
1: Sí, ara sí, ara mateixa la patent realment està licenciada per la Universitat d'Alacant. La Universitat d'Alacant i nosaltres portem col·laborant des de fa molts anys i ara mateixa estem un poc en fase de buscar gent, buscar empreses que vulguin un poc portar avant el projecte, diguem, la venda o el desenvolupament final del prototipus, i en este cas posar-ho a la venda, no? I, necessitem col·laborar en gent, perquè al final nosaltres des d'ací som tecnòlegs, però la part més ambiental ens la dona, en este cas, la Universitat d'Alacant als seus grups d'investigació.
0: Per a poder posar-ho en venda, evidentment, una empresa sempre mira la rentabilitat. Estem parlant d'un sistema car, és factible, és rentable?
1: Sí, és un sistema molt barat. De fet, diguem, la part important és una bobina, estem parlant que és un dispositiu que està enrotllat en un fil de cobre que està enrotllat en un sobre un suport. Entonces, realment la fabricació d'això és molt barat. Després té un poc d'electrònica de més, que és el que fa realment que controle, i ja més allà d'això, si vols muntar una boia o un sistema que estigui en suspensió de l'aigua, pues el que costa. Però són sistemes relativament econòmics que poden ser desenvolupats i poden ser desplegats en el medi sense cap problema.
0: Evidentment, una vegada la medusa cau perquè no repeix, no pulsa, què es fa en ella? Sempre es deixa anar per el corrent, o és possible inclús emportar-se-les, no sé, per exemple, en este cas, els pescadors, que també hi ha un conveni, en este cas en l'Ajuntament de Gandia, convenis perquè s'emporten les meduses i demés, podria ser possible també, factible?
1: Per supost. Diguem, el nostre sistema el que fa és parar-la, paralitzar-la, i després que al sol, però una vegada al sol ja es decideix què es vol fer. Nosaltres no es clavem en això, però sí que evidentment es podria perfectament arreplegar amb els sistemes que està gastant l'Ajuntament o els diferents organismes i podria eliminar-se. Això ja és un poc el que es vulga fer amb ella.
0: Sandra, totes les meduses estan afectades per este sistema o n'hi ha varietats, almenys les varietats d'ací sí que queden afectades i altres no ho teniu massa clar?
1: Nosaltres hem estat treballant en les, diguem, amb les espècies més característiques d'ací del Mediterrani i en les dues o tres que hem estat provant, que són, diguem, les que més se solen veure, solen veure's afectades totes. Evidentment, hi ha espècies que nosaltres no hem provat, però perquè tampoc tenim accés a elles. Però entenem que per la manera, la constitució que tenen les meduses, sí que totes deurien de veure's en major o menor medida afectades per el sistema, clar.
0: Un sistema que entenc que tindrà que carregar-se d'alguna manera. En una boia, com ho feu això?
1: Les boies oceanogràfiques que hi ha a la mar normalment porten una bateria i plaques solars. Entonces, podríem perfectament aprofitar el mateix sistema per a carregar-les o bé buscar un sistema alternatiu que tingui a veure, per exemple, amb la càrrega d'energia utilitzant les marees o l'onatge mateix.
0: Estem parlant de sostenibilitat pura i absoluta.
1: Exacte, claro, claro. Sí, sí, sí. Esa és la idea. La idea és tindre sistemes que siguin pràcticament autogestionables i o sigui, que no necessiten un manteniment, perquè si, a més, has d'anar tots els dies allí a veure què està passant i tot, però al final perds aquesta autonomia del sistema, clar.
0: Sandra, estem parlant d'un projecte, la veritat, molt, molt xulo, que esperem que els ajuntaments, administracions, que d'alguna manera són els que d'alguna manera tenen que tota aquesta qüestió tindrà més en compte perquè els banyistes no estiguin afectats, acaben invertint o alguna empresa a través de concessió, conforme siga, però no està de deixar perdre un projecte que s'ha parit així, a la universitat, al campus universitari de Sigandia, i que la veritat, molt, molt xulo i entenc que molt rentable. Sandra, gràcies i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: En queda una miqueta més així, Cèlia, al campus de Gandia. A veure si coneguem més projectes.
2: Molt bé, Enrique, moltíssimes gràcies per apropar-nos este projecte tan i tan interessant. Moltíssimes gràcies. En mis oídos el placer, una dona cantar.

0: Radio Gandía. Cadena SER.
1: Hi ha llocs que s'expliquen sols. L'aroma d'una tapa acabada de fer. Una conversa entre amics. Una copa al final del dia. Tot això és el Mercat del Prado. El sabor de trobar-nos. El gust de Gandia. Tots els dimarts el Mercat del Prado ens portarà la seua oferta gastronòmica i programació d'oci en ser benvinguts al Mercat del Prado.
2: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
3: Naix a Radio Gandia, Cadena SER. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena SER.
4: Cadena SER, el poder de la conversació.